0: Pensava en tu.
1: Mentider.
0: Lina, el temps que he passat a la ciutat han passat coses que no podries comprendre.
1: I tant si les comprenc.
0: No, coses que no voldries ni veure.
1: Encara pots acomplir els teus somnis.
0: Que no, que alguns estan morts i enterrats.
1: Però què dius? Estan tan vius com llavors. Per això estic tan contenta que vingui l'arca del talent.
2: I recordeu, la vostra felicitat és prioritat per mi. Que no perdeu l'empenta, que no perdeu el ritme. Sempre amb entusiasme, sempre.

0: Doncs potser m'hi hauràs de convidar per ensabonar-te.
1: Més encara?
0: Sempre amb el permís del teu... Com ho has dit abans? Del teu promès?
1: El teu nom es diu Joan.
0: I el teu Joan no t'ho diu.
1: Què m'ha de dir?
0: No et diu que tens bona veu.
1: No, ens coneixem des de petits i...
0: Doncs si no t'ho diu, potser és perquè no et mira i ho saps. En canvi, ell, des que ha vist a l'aire, no li ha tret els ulls de sobre.
1: És que ens agrada molt com canta.
0: Canta molt bé, sí. Tu podries ser la nova Zaire, ara que ella va de capa caiguda.
1: De capa caiguda?

Benvinguts a l'Arca del Talent. Però què vol dir tenir talent? Què vol dir tenir un to? De què serveix fer grans proeses si no saps ser prou honest? De què serveix fer grans promeses si no saps què ets capaç de fer? De què serveix tenir talent? De què serveix tenir talent? Si balles no cal que et trenquis cap dit. Si cantes no cal fer un do de pit.